0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792 Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, les bones notícies.

0: Ara...
1: Estrip, la revista de les bones notícies. Cínida.
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, CERN.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.
3: Ràdio Vic, 90.3 de la

0: planeta passin aquest estiu.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briseta vora mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

posar-se a pensar. Esponja impermeable, ferro i per un submar inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: I és

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, les notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Revista de les bones notícies.
2: Tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't amb Ràdio.

0: Strip, la revista de les bones notícies. Més ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Proquímia, Serra Alarm.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin estat en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la Diputació de Barcelona.
1: Personal propi, atenció al client, personal de neteja per a centre educatiu, personal d'entitat bancària, personal tècnic, orientació sociolaboral per a joves.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: and the birds.
1: Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, liest.
2: Quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de neteja amb vehicle propi. Atenció al client. Personal de neteja per a centre educatiu. Personal de neteja per a entitat bancària. Personal tècnic orientació sociolaboral per a joves.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassiona't amb RAE.

I em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xanda. I parlar del potencial que se suposa que jo tingui que no trobo. Torno a pujar i m'apalen com tenides tota la nit fins fer-me caldo.

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses, persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocinament
1: de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònic, Atel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran vigeix les nits d'estiu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa mentre el

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: D'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: De tots colors, des de Ràdio Vic.
1: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanyava una mica el Toni Vilaró, i ara, després d'haver descansat d'aquestes vacances, en plena forma, no, Toni?
2: Bueno, això de descansat, depèn de com t'ho miris, perquè amb les caminades que he fet no descanses més. Però bé, val la pena.
1: T'has patit calor, però no?
2: Quan he estat per aquí, calor, no es podia ni viure. Però bueno, estar molts dies fora d'aquí s'estava més bé.
1: I les caminades les pots fer al migdia, també? O tries hores?
2: A veure, fèiem el dematí bastant d'hora, perquè, evidentment, quan el sol apretava a caminar, era, no sé, exposar-se que inclús es maregessis.
1: Yeah.
2: No, la calor no... Veure el fred el pots fer passar fàcilment, però la calor com la fas passar? Un t'abrigues i ja està. Però l'altre, per molt que et despullis, la calor fredeta.
1: T'has de posar a dins d'algun riu o rierol.
2: Sí, però...
1: Està prohibit i tot, ara, no diu. Si va no, massa.
2: Estigui prohibit o no, si la majoria de rierols
1: estan
2: secs. Més secs. Vol dir que sí. Tampoc... Pots...
1: Ho han patit les plantes o què? Aquesta
2: no, sí, anar-les regant. I quan no ho podia jo, doncs feien alguna més. També és una llàstima que... Amb la calor que feia, sobretot els que estan a fora, ostres, si no les remulles cada dia, malament la... De moment han sobreviscut.
1: Molt bé, què ens portes per començar?
2: Bueno, per començar hem de parlar de Sant Ramon, evidentment, perquè avui és el dia i, bueno, felicitar els Ramons. Sinó també parlar d'aquest sant. Sant Ramon Nonat va morir a Cardona, però diferents pobles es disputaven el seu cos i van decidir posar-lo sobre una mula cega. La mula es va aturar a Portell, on el sant va fer les tombs i va caure mort. I allí el van enterrar i van aixecar un temple. I seguint el calendari de Cordill, es diu Felicitat d'en Pep Flaquer. L'any de la platja, la taverna i el seu davant, els homes sortien de la cova del vi i anaven a abocar la madre ajaguts a la sorra, escoltant la calmosa xerrameca d'aquest vell vilà. En Pep Flaquer també tenia el costum d'anar-hi. És baix, grasset, mansfofes, de pors, asmàtic, bon home, això sí. Posseia un turó veí, una vinya, amb arbres fruiters i collia pomes, taronges, peres, llimoneres i figues de gota, de coma. D'allí davallava sovint amb cistellades de fruita encoixinada de frescor de les fulles de llorer i pel camí l'anava tastant i acaronava tanta maduresa i, evidentment, amb poca aigua. Creixen plantes de fulles endurides, grisoses i resistents, de flors sempre petites i molt nombroses. Acostuma a succeir que les plantes mediterrànies les plantades als jardins moren perquè els hi fem un excés d'aigua. Conclusió, no regueu massa les plantes mediterrànies com la sàlvia, l'espígol, la farigola o el romaní. Les tòfones tenen un cicle de vida molt llarg, liguen uns 10 anys en créixer i ho fan amb una mena de teranyina subterrània que, al fons, amb les arrels de les nogueres, els ines, horrores. El sant de casa no fa miracles. Això és un proverbi del Brasil que ajuda a recordar que fins i tot els sants són humans i cometen a vegades algunes errades. Això és el que ens comenta el calendari del Cumbi. I parlant d'això que dèiem de plantes, n'hi ha una molt coneguda, que ja n'he parlat abans, que és el romaní. El romaní és una planta, com deia el calendari, que si la teniu amb alguna torratxa, no la regueu massa perquè no és del seu gust. El romaní desprèn un olor molt forta, una fragància que el fan identificar immediatament. En estat salvatge és molt freqüent, cal dir,

que s'utilitza cada vegada més cultivat en els horts de Catalunya Nord, apreciat per les abelles que en fan una deliciosa mel, el romaní de gran qualitat de mel més boníssima. Entre tant, diverses composicions de perfumeria, també industrial, fan servir les flors de romaní. I aquí hi ha un comentari que diu: flors de romaní i nines per casar, tot l'any n'hi ha. Evidentment és una planta perenne i, com he dit abans, aguanta molt bé les secades. Parlant de qüestions medicinals, és això el que comentava. Jo faria per explicar més detalladament el nostre tríptic. El seu tríptic consistia en banys de vapor de llit, complets o parcials. L'aparell, tan senzill que allà s'hi descriu, tindria que estar present en totes les coses on hi visqui algun adepte a les medicines naturals. S'evitarien moltes vegades, gràcies a aquest aparell, la necessitat d'anar al metge. A veure, és curiós perquè una de les coses que els nòrdics van inventar, i ara també la tenim per aquí, són evidentment els referents banys de vapor, o sigui, les saunes. I en certa manera és el que comenta el Enrique per fer suar la salada. Com bé sabeu, un refredament més o menys intens per aigua o aire ha d'anar immediatament seguit d'una bona transpiració, això que hem de fer suar, d'un bany. D'altra manera, la pell quedaria massa estovada i laxa. L'escalfament i el refredament seran contrastos més o menys intensos de temperatures que sempre produïm en un bany sudorífic i porten a la pell una renovació de vida i sobretot ajuden a dissoldre els dipòsits interns a la pell més rebels, provocant de tant en tant sobre la pell aquestes grans diferències de temperatura. No fem res més, que fins ja passa de forma de lloc on l'atmosfera ens afecta. És així, ens afecta molt fort, sobretot per la calor. Però bé, també la suportem. I parlant de plantes, com dèiem, és una planta d'olor molt forta, d'una fragància que l'identifiquen fàcilment. Es pot trobar també cultivat en alguns horts de Catalunya Nord, apreciat per abelles mel de romaní de gran qualitat i entra també en diverses composicions de perfumeria industrial. Flors de romaní i nines per casar, tot l'any n'hi ha, que comenta el llibre. I parlant de nivell de boscos, japonès en diuen el chi, chi vol dir terra, sòlida sobre la que descansen els altres elements. Ens trobem naturalesa sobretot en les pedres que no senten i que no poden ni moure's sense l'ajuda dels altres elements. En el cos humà es troba en els muscles, els ossos i els altres teixits. En el plan emocional, els elements de la terra proporciona estabilitat de gravetat, però també obstinació. Evidentment, segons els japonesos, sui és l'aigua. Es troba sobre la terra, però en lloc de ser immòbil, sempre i estable, contínuament té un moviment, a vegades molt petit, però per poc moviment que hi hagi, l'aigua es mou. Sui està present en totes les formes líquides i informes, com els rius, els mars, però també les plantes que poden adaptar-se segons la llum del sol. Es troba en el nostre pensament i emocions. En el pla mental i emocional, els elements de l'aigua aporten flexibilitat i adaptabilitat a la persona. Val la pena tenir-ho en compte i, evidentment, és un element que ens serveix per mantenir una bona salut. I parlant de plantes, una de les que se n'escriu que seria l'oli essencial o un extracte és el pi. El pi és un arbre, evidentment, amb moltes propietats medicinals, molt potent i, sobretot, de les vies respiratòries, urinàries. Evidentment, és un corticoide solanal. Totes les afeccions de les

0: vies respiratòries afecta aquesta planta. També per problemes de cistitis pot servir. Infeccions urinàries, podem fer amb oli essencial, com deia, una o dues gotes d'aquest oli de pi sobre una cullera amb una mica de mel o amb un vas d'aigua calenta. I tindrem una bona manera d'evitar o de curar infeccions, com dèiem, a nivell respiratori sobretot. També pot servir en forma de fregues, amb unes gotes d'alumini de pi al matí, al vespre, al pit i a l'esquena, ens facilitaria molt problemes respiratoris, perquè obre en els fregaments tota la part respiratòria. També serveix per fer difusions, o sigui, per posar romaní a l'atmosfera, per dir-ho així, i ens milloraria també la respiració del local on estem. El pi regenera molt tot el sistema respiratori i això que dèiem. També unes gotes de pi amb un bol d'aigua calenta per inhalar el vapor en 3 o 5 minuts i ens pot millorar molt, com dèiem, la qüestió respiratòria. I ens parlen, per exemple, del sui. Doncs el sui és el que es deia abans, és l'aigua. I l'aigua és un element que s'aposenta sobre la terra, però no és mai immòbil, tot i que estigui molt estable. La petita vibració, per petita que sigui, ja la mou. Sui està present en totes les formes, com els rius, els mars, però també les plantes, que poden adaptar-se segons les estacions i la llum del sol. Es troba en el nostre pensament i en les nostres emocions. En el pla mental i emocional és tant l'aigua que porta flexibilitat i adaptabilitat a l'ambient. La procuraria també de...
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. Estina la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

pla de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

que esteu en el núvol. Sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu-vers el meu like de cada dia.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícia. Amb Marta Pardell.
0: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el departament d'Educació i Formació Professional...
0: Digue't, vostè qualifica d'insuficient aquesta destitució. Arcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer conseller es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de...
3: Ninguna información por parte ni del Cuerpo de Seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte actualmente del Gobierno de España, ninguna duda o participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha estat en un entrever.
4: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinvinculació d'Israel i l'ultradreta.
0: La dosi a Catalunya Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
4: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional sobre la Salut, alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
0: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
4: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
4: El centre és de 3.000 metres i triplicarà la superfície de la seva seu actual, a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera al Camp Nou.
5: Era victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà a revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Avui ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant de 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüent, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, nassadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat. Capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'exclusió de Catalunya de la inconseqüència és la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha

0: decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els havien excloure de la prova, era el 5% del total CDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació a l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat, i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè consideració i formació professional una nova etapa.
1: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les
2: aigües. El que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria molt més normal.
1: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
0: En el capítol de Reacc considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs.
4: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació, arribar a un acord, en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
3: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
0: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
5: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
6: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
5: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
7: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, a Israel i també a l'ultradreta.
5: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
8: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación.

0: recursos per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn d'organismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
1: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
2: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que para lanzar amenazas y sembrar el caos. No voy a contribuir esta comisión en una càmera de ressonància del racisme.
1: Rego ha necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i a recortim a paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i no política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
3: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal en la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Hacerlo sin procedimiento, información individualizada al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
1: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps la mitjana espanyola.
4: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que ha pogut fer.
1: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
0: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar. És el president dels Republicans.
5: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí, segur que el consens de que algun límit de capacitat hi ha.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2020. El Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o els antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions a Rica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per les crisis es podrien haver revertit, en aquest cas, amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format...
7: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
6: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin donar salut i s'eviti.
0: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
8: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
9: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni 188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir les malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. El Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
10: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort celular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
9: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anar-hi. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència

0: si augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
1: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a la 2, entre Cervera, a la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
2: El territori fa anys que reclama aquestes obres i circulen uns 22.000 vehicles diaris.
1: Lleida Televisió, Cel Márquez.
3: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
4: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
3: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el seu paen cap, Jan Pomés.
5: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també. Al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
3: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
1: Ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
2: Precisament la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat.
1: TFM, Roger Isern.
6: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
7: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu. Aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa, aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
6: Des de tots els cossos de seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta, que formen part del dispositiu, s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies.
1: Altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
2: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
1: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquest estiu.
2: Els fets de poc després de les 6. El servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques de 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació que van resultar infractuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
1: És una biologia clàssica. Es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Les obres es licitaran a l'octubre. La visió és que els treballs s'iniciïn de cara als junyans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte la recerca i per la difusió del coneixement, diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
9: Volem impulsar no únicament el trasllat, també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat de l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
8: El nou ICAC tindrà 4 plans i és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
1: De Tarragona al Montsià, la Ràpita ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
10: durant gairebé un mes equipaments com

0: L'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu desè aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre acolliran teatre, cinema i literatura combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
1: Un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com, per exemple, els de l'11 de setembre, però també activitats com, per exemple, la quarta trobada de colles de diables, que converteixen la plaça Carles III en espectacle de llum i de foc.
0: I com a cloenda, s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol clic.
2: I encara en cultura, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, el cantant de festes trasllada a un nou escenari, el de la platja de la Nova Icària.
3: Aquest any el piromusical es farà el diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Gràcies, Josep Montero, pren el relleu d'estopa i signarà la banda sonora que acompanya els focs artificials. La participació del grup arribarà pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les obres de reforma de la Fira de Barcelona a l'Avinguda de Maria Cristina obligaran a fer el piromusical en un nou escenari, la platja de la Nova Icària.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:45 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
4: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
5: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and...
6: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco i està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
5: We don't have pressure. Deco make...
6: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
5: For me it's good.
6: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
4: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat a Noeta. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
7: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nos saltava el rival, i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs és... A mi em fastigueja bastant, la veritat.
4: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. L'entrenador, arlequinat Ferran Costa, destacava el gran ambient viscut.
8: Avui parlo a titular, un dia més pel record tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. Molt malament, la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional, avui al Temple, i viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
4: De la seva banda, el Girona va golejar Les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
9: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i, bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i, bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
4: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa, i en canvi derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
10: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals, ens ha condicionat perquè crec que hem tingut una primera part positiva, hem generat tres ocasions clares de gol, no hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, és una mica més de control, però ens ha desequilibrat dos errors individuals

0: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi.
1: Toni Castro, per l'última hora, als esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo, original trencetes, acompanyeixen again per l'estiu. Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola, trucant-se a l'anamant. Digue-li que estem al Rio, amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Les i plenes de cançons vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge. No ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camp, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Ràdio Vic, 90.3
1: de la FM. Ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1700, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Estrip, la revista de les...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista de què possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer Milsos, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: La revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes es patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us tindrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les

0: empreses, persones treballadores o perfils, que està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ràdio Vic Ocupació. Fes-la. Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.